0: Oremos. Oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu unigénito,
1: O God, who willed that your only begotten Son should endure the cross for the salvation of the human race, grant that we, who have come to know this mystery on earth, may attain in heaven the rewards of his redemption, through our Lord Jesus Christ.
2: El meu germà va morir I quan penso en ell m'ajuda a alçar la mirada. M'ajuda perquè és com si fos el nostre àngel de la guarda.
3: El que m'ajuda a alçar la mirada és saber que no estic sol. Tinc a Jesús, la meva família.
4: Since that moment, I started to experience what good fellowship feels like.
5: Jo sé que en el meu dia a dia, sense el Senyor, no soc capaç de res.
6: En 43 anys que tinc de vida, no ha passat una jornada que no hagi aixecat la mirada al cel.
7: Jo alço la mirada cada cop que passejo per la
1: natura. We're hearing series of witnesses just watching some short videos of people explaining what it is that helps them lift their gaze up to the sky.
8: Gràcies per tota la seva grandesa.

Senyor, fins a tu arriba el crit dels qui pateixen el dolor i la pobresa. Obre els ulls dels teus fills i fes-nos atents a les necessitats dels germans, perquè com a bons samaritans sapiguem compartir el que som i tenim per guarir les seves ferides. Preguem al Senyor.

Senyor, que en la senyal de la creu ens manifestes la teva misericòrdia. Fes que la humanitat pugui trobar en el Crist crucificat i ressuscitat l'esperança de la salvació, perquè així puguem contemplar en les seves ferides glorioses la llum del teu amor. Preguem al Senyor.